Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

seguint a prop on mor el vent. Et vull veure fent cançons fins que no puguis més.

0: vull veure. Bufant les espelmes del pastís.
1: Que et vull veure cada dia com si fos

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Nova. El cap de setmana és millor
1: amb Nova Ràdio Lloret.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: respirava i è tornata secca un macchinen. Creu-me, no fan falta les paraules i els silencis que fan més valent.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Avui començarem parlant de les audicions dels dissabtes d'estiu a Lloret, que comencen aquest proper dissabte dia 20 i que serà la temporada número 100. Per celebrar-ho, aquest inici serà amb un concert als Jardins de Santa Clotilde a 8:45 del vespre i anirà a càrrec de la Cobla Montgrins. Per anar-hi hi haurà autocars per pujar i baixar. En el moment de retirar les entrades, el concert serà gratuït, però cal controlar l'aforament, es donarà l'opció d'anar-hi amb els autocars. Les entrades, el puntet, el museu, a internet, en els llocs habituals d'entrades en els espectacles de cultura. Per anar obrint boca, posem-hi una de les sardanes que sonarà al concert, dedicada als nostres dissabtes. Lloret, dissabtes i sardanes, del mestre Jaume Riu, que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la principal de la Bisbal hem escoltat Lloret, dissabtes i sardanes, sardana del mestre Jaume Riu. La plec que destacarem avui, com fem aquestes setmanes que hi ha plecs a les comarques gironines, serà el de la Bisbal d'Empordà. Serà el seu 64è plec, important, de les comarques gironines. I com fem aquests diumenges, farem també una ullada musical a aquesta vila, potent vila empordanesa. El plec de la Bisbal celebra el famós passeig Marimon Espré i el mestre Jaume Cristau els va dedicar una sardana, Passeig de la Bisbal, que podem escoltar per la cobla Ciutat de Girona.

La ciutat de Girona ens ha interpretat Passeig de la Bisbal, sardana del mestre Jaume Cristau. La Bisbal compta amb una llarga història sorgida del temps romà fins als nostres dies. El seu bagatge històric és extens i variat. El compositor Joaquim Ferrer va dedicar aquest fet històric a una sardana que titulà La Bisbal a la història i el record. Escoltem-la per la principal de la Bisbal.

Per la principal de la Bisbal hem escoltat la Bisbal en la història i el record de la sardana del mestre Joaquim Ferrer. Com no pot ser d'altra manera, també ha tingut fets tràgics destacats, com pot ser quan la vila visqué un dels episodis importants de la insurrecció federalista del 1869, anomenat el Foc de la Bisbal. S'hi enfrontaren les tropes del governador militar de Girona i una partida armada republicana d'uns 2.000 homes que s'havien fet forts a la ciutat. El compositor Josep Canet en va fer

per la ciutat de Girona. Hem escoltat la sardana del mestre Josep Canet, El foc de la Bisbal. Josep Canet va ser contrabaixista i un dels fundadors de la principal de la Bisbal. La Bisbal va viure la influència del bisbat, que varen marcar la seva vida durant anys, amb el fet que els bisbes anaven a passar part de l'estiu en el palau que varen construir-hi, junt a una gran església. El mestre Jaume Cristau ho exposa musicalment a la seva sardana al castell de la Bisbal, que podem escoltar de la mà de la Cobla Bisbal Jove, d'una gravació en directe de l'estrena.

Hem escoltat el castell de la Bisbal, sardana del mestre Jaume Cristau. La Bisbal té tres trets ben destacats de sempre: la ceràmica, els dolços, el bisbalenc i els rus famosos, i la música, sempre destacada en la vida bisbalenca de molts anys ençà. Fem una ullada a alguns dels compositors bisbalencs famosos. Un bisbalenc famós va ser el mestre Conrad Saló, que visqué i va dirigir durant anys la principal de la Bisbal. Ell dedicà a la seva vila adoptiva, ell no era de la Bisbal, però era un bisbalenc d'adopció, la sardana Bambolença, la Bisbal, que podem escoltar per la principal de la Bisbal.

Amb la principal de la Bisbal hem escoltat la sardana del mestre Conrad Saló, benvolent-se a la Bisbal. També hi trobem Emili Saló, instrumentista de trompeta, germà de Conrad Saló, i col·laborador seu en molts aspectes. Forma part de la principal de la Bisbal durant anys, primerament com a trompetista i després com a contrabaixista, i també va ser bisbalenc d'adopció. D'ell escoltarem la seva sardana Palau del Vent, a càrrec de la principal de la Bisbal.

Per la Principal de la Bisbal hem escoltat Palau del Vent, sardana del mestre Emili Saló. I la Nissaga continua actualment amb el compositor Eduard Prats, que ha començat la seva singladura compositiva recentment. Dirigeix l'Escola Conrad Saló de la Bisbal i és un destacat instrumentista de fiscorn i un bisbalenc de soc arrel. Escoltarem d'ell la seva sardana Flaçà a punt d'enllaç, la seva última sardana que ha estrenat, a càrrec de la Bisbal Jove.

Amb la Bisbal Jove hem escoltat Flaçà, Punt d'Enllà, sardana del mestre Eduard Prats. Destacar també tal vegada els històrics més famosos, com el mestre Joan Carreras i Dagues o Josep Maria Soler. En parlarem un altre dia. I si ho fet sardanista destacat a la Bisbal, són les seves dues cobles actuals, la Bisbal Jove i la principal de la Bisbal, dos conjunts de contrastada garantia. Escolteu primer el seu de la Bisbal Jove, fundada el 1983, amb la sardana que els va dedicar el mestre Martirià Font, amb el títol de Per a la Bisbal Jove.

La Bisbal Jove ens ha interpretat per a la Bisbal Jove, sardana del mestre Martí Diafont. I l'altra formació bisbalenca per excel·lència és la principal de la Bisbal, puntera de les cobles del seu primer dia ençà del 1988. El mestre Josep Cassú, director durant anys també d'aquesta formació, els va dedicar a la sardana Esperit de Principal, que escoltem interpretada per ells mateixos, és de Lluïment de Tenora. Escoltem-la per la principal, com és lògic, amb Josep Gispert a la tenora.

Hem escoltat Esperit de principal del mestre Josep Cassú, interpretada per la principal de la Bisbal. Fem la sardana solistes, en aquest cas en serà una. És el mestre Narcís Lagares, de Besalú, que la va dedicar als dos tenoristes actuals de la principal de la Bisbal, Ferran Mias i Jordi Carreras, que, per cert, tots dos són bisbalencs, ja que les cobles, com sabeu, estan compostes de gent de per tot arreu. En aquest cas, ara sí, la principal de la Bisbal en té dos. Els seus dos puntals de la cobla són bisbalencs, de naixement. La va titular Tenores Bisbalencs i la podem escoltar per la principal de la Bisbal amb ells mateixos, el solo, Ferran Mias i Jordi Carreras.

0: Hem pogut escoltar tenores bisbalencs, sardana del mestre Narcís Lagares per la principal de la Bisbal.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, la selva marítima sardanista.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Com dèiem, per avui, a la Bisbal d'Empordà, 64è a plec, amb les cobles principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívola de Sabrell. També a plecs a Tolosa de Llenguadoc, 74è a plec, matí tarda, cobles Nova Germanó i Vilanària. A Igualada, 96è a plec, matí i tarda, cobles Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa. A Cornellà de Llobregat, 57è a plec, matí i tarda, cobles principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, Flama de Farners i Ciutat de Cornellà. A Pineda, a 12:15, a Odissó amb la principal de Banyoles. A Blanes, a 7:45 de la tarda, a Odissó amb la vila de la Jonquera. Per divendres, dia 19, a Riudellots, a 9:15 del vespre, sardanes a la fresca, cobla la principal del Llobregat. Per dissabte 20, recordeu, a Lloret, inici d'audicions dels dissabtes, concert amb els Montgrins, a 9:15 als jardins de Santa Clotilde. També tarda i nit de dissabte, 27è a plec a Campdemànol, amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. També a Mataró, 40è a plec de nit, amb les cobles Lluïsos, Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. I fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí a l'antena de Nova Ràdio Lloret, al 90.2. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes, i també, com sempre, a la carta, i trobareu els nostres programes sempre que vulgueu. Bon diumenge, i bona setmana, i bona Fira d'Americanos a tothom!

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
2: Bon dia de nou, sardanistes. Deixem enrere la primera hora amb en Jordi Roques i ens centrem en aquesta segona part sota la direcció i guió de Josep Tibau. Un dels músics més recordats a Andorra és el solsonenc Joan Roure Jané, fundador de gran varietat d'orquestres com la Moderna Solsonina, la Copla Orquestra Diamant Club de Solsona, l'Orquestra de Caros a Lleida o l'Orquestra del Principat d'Andorra. En la faceta de compositor va ser autor de múltiples obres per a corals i coples i, a més, va ser fundador de l'Orfeó Andorrà, que és qui ens ofereix tot seguit Andorrana, com diem, del mestre Joan Roure Jané.

L'Orfeó Andorrà ha interpretat Andorrana, del mestre Joan Roure Gené. Una de les sardanes més completes del mestre Morera és Serra Amunt. Tota ella traspua una fragància i una qualitat poques vegades superada. Els llargs amb el cant de la tenora, d'una admirable inspiració, perfectament acompanyat per la resta dels altres instruments, configuren una obra demostrativa d'on es pot arribar amb la nostra formació musical. Ara, a continuació, escoltem Serra Amunt, del mestre Enric Morera, amb la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat Serra Amunt, del mestre Enric Morera, amb la cobla principal de la Bisbal. Entre els noms propis més importants del món de la cobla s'hi troba el mestre Conrad Saló, que va romandre tota la seva vida lligat a la principal de la Bisbal com a director, intèrpret de fiscorn a la cobla, al piano, a l'orquestra i, a més, representant. Una de les primeres sardanes que va escriure Conrad Saló va ser un dels seus grans èxits, Despertar a la vida, amb motiu del naixement de la seva filla Maria Lluïsa. I té tota la personalitat musical i gran categoria de la seva obra cabdal. Ara l'escoltem amb la cobla principal de la Bisbal, Despertar a la vida, del mestre Conrad Saló.

Hem escoltat Despertar a la vida del mestre Conrad Saló amb la cobla principal de la Bisbal. Arriba avui aviat el moment Viladesau. Quan va deixar la cobla principal de la Bisbal, on hi va estar quasi 20 anys, va minvar aparentment la seva activitat d'instrumentista i va augmentar prodigiosament la seva faceta de compositor. Ricard Viladesau va saber estriar a voluntat aquesta riquesa de llenguatge musical que pot oferir-nos la cobla. Dins aquesta àmplia gamma, els dos extrems de la qual són les dites sardanes de concert i les considerades només per a ballar. A continuació de Ricard Viladesau, escoltem

La Cobla Salvatana ha interpretat Cançó d'onades a Lloret, del mestre Ricard Viladesau. A continuació podem escoltar una molt interessant i ben aconseguida sardana del compositor i músic blanenc Jordi Molina, actualment tenora de la Principal de Llobregat. Es tracta de Xaloc. La va estrenar l'any 1992 i és dedicada a la colla sardanista del mateix nom. És una peça que agrada als balladors i també als qui escolten. Es va estrenar el 1992 i està dedicada a la colla sardanista del mateix nom. Tot seguit l'escoltem interpretada per la Cobla Montgrins.

0: Hem escoltat Xaloc, una sardana del mestre Jordi Molina, que ens ha interpretat la cobla Mongrins.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, la Costa Brava Sud, sardanista.
0: I arriba l'espai dedicat a les dones compositores. Avui us parlem d'Aurora Vicentini Finet. Nascuda a Perpinyà l'any 1997, intèrpret de flabiol i tenora i compositora. Filla de Mariela Finet, compositora i germana de Lluc Vicentini, intèrpret i compositor. Forma o ha format part de la cobla Sol de Banyuls i de les seves sardanes més conegudes hi trobem Primavera, Moments de Nostàlgia, estrenada a Tiana el 2011, Un raig de sol, dedicada a la cobla Sol de Banyuls, i L'ombra de la claror, del 2016, finalista als Premis Preludi. Avui, però, d'ella us hem preparat Quina amistat, que ens interpreta la cobla Sant Jordi. Però abans parlem amb la compositora, Aurora Vicentini Finet. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estem?
2: Superbé, aquí.
0: Truquem de Lloret de Mar per escoltar aquesta sardana Quina amistat i, primer de tot, amb la seva compositora volem saber com va sorgir aquesta sardana.
2: Doncs simplement aquesta sardana la vaig composar, estava adolescent, i simplement és dedicada a un amic meu i ballàvem molt sovint, bueno, sardanes, però tots els balls, de fet. I simplement em va sortir composant aquesta sardana, doncs he tingut l'idea de dedicar aquesta sardana amb ell.
0: Mm-hmm. Per tant, no va ser un encàrrec, va ser una cosa inspirada, eh?
2: Exacte, exacte.
0: Coneixem sardanes com Primavera, Moments de Nostàlgia, Un raig de sol, L'ombra de la claror, unes quantes sardanes, ja un bon reguitzell.
2: Sí, em sembla que ja en tinc 9 estrenada, em sembla. I
0: alguna en futur, en projecte?
2: Sí, encara no... No, tinc només un principi, però bueno, però sí, és que ja no paro.
0: A què et dediques, Aurora?
2: A la música, simplement estic músic professional, per dir-ho, però vull dir que és la meva feina, no? De fer música, de composar, de dirigir la meva cobla, tot això.
0: Molt bé. Com veus el món de la sardana actualment?
2: Jo ho veig una mica millor que fa alguns anys, que fa alguns anys jo feia part de la gent que tenia una mica por del futur, però és veritat que agafant els anys una mica veig que està millorant per la gent. Trobo que hi ha més, una mica més gent que es dedica a la sardana, hi ha una multitud de música professional que es dedica a la música però també a la cobla. I el nivell de ball també, no? No hi ha una expansió enorme, però sí que veig que hi ha més joves, més nens que es posa a ballar sardana, i el nivell de música és que tenim un nivell musical que és molt alt en aquests moments, i ho trobo bé, ho trobo superbé.
0: No sabem si dir del nord de Catalunya o de la Catalunya nord. Com us agrada a vosaltres que sou de la zona?
2: Bueno, crec que tothom li agrada el seu, no? Però a mi m'agrada el nord de Catalunya.
0: El nord de Catalunya. Vius a la zona de Perpinyà, per tant, al nord de Catalunya. Es viu de forma diferent el sardanisme? Es viu de forma diferent? O... Perquè nosaltres ho percebem així, eh?
2: Jo diria que sí, una miqueta, una miqueta. La sardana al sud de Catalunya com dir-ho, més normal, entre cometes, és una tradició de cada dia, no? Que aquí a Perpinyà és més una cosa, per dir-ho, folklòrica, de tu et dedica una mica amb això, però si hi ha algú, igual que és de Perpinyà, que no coneix la sardana, és com una mica estrany per ell, no? Que trobo que, per dir-ho, a Barcelona és igual, algú que no es dedica exactament a anar a ballar a la sardana, que no és sardanista, no és una cosa estranya, és normal, no? Diria que és només això la diferència.
0: Doncs, Aurora, la teva cobla és Sol de Banyuls, oi?
2: Exacte.
0: Molta feina?
2: Sí, bastant, bastant, bastant.
0: No pareu, vaja.
2: No, ja tenim un bon any, bueno, fa alguns anys que ja tenim que tenim bons anys i està bé, està superbé.
0: Doncs, des de Lloret de Mar, des de la Costa Brava Sud, desitgem tots els èxits possibles. Estarem pendents de les noves composicions que facis, i que en siguin moltes més. I t'agraïm moltíssim aquesta comunicació. Ara escoltarem aquesta Quina amistat, que ens interpreta a la Cobla Sant Jordi. Aurora Vicentini, gràcies i bon dia.
2: A vosaltres. Adéu.

La Cobla Sant Jordi ens ha ofert Quina amistat, de la mestra Aurora Vicentini. Josep Antoni López Álvarez, amb estudis d'harmonia i instrumentació, va ser dansaire de les colles sardanistes de Girona per passar posteriorment a dedicar-se a la composició i a tocar en formacions musicals com la Cobla Orquestra Màxims de Salt, Empòrium, Marimba i Rivers. També va tocar a la Cobla Salvatana i va ser membre fundador de la Cobla Sa Palomera de Blanes. Va tocar en la Cobla Perpinyà i va ser director i tenora de la Cobla La Servianenca. Seguidament del mestre Josep Antoni López, escoltem Girona a plec d'or, que interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert la sardana Girona a plec d'or, del mestre Josep Antoni López. Un altre nom il·lustre, Carles Santiago i Roig, compositor de sardanes i músic, ha desenvolupat una prolífica carrera dins el món de la sardana i entre les seves activitats cal destacar que és fundador i representant de la Cobla Ciutat de Cornellà i durant molt de temps intèrpret de tible. Premiat en diversos concursos de composició, va iniciar estudis de solfeig i acordió a Barcelona i harmonia de forma autodidacta. Ara és la Cobla Ciutat de Cornellà que en aquest matí de diumenge ens interpreta la seva sardana Baix Camp 86.

La Cobla de Ciutat de Cornellà ha interpretat Baix Camp 86, una sardana del mestre Carles Santiago. Nascut a Sabadell l'any 1929, Carles Rovira va tenir de mestres Josep Costa, Narcís Paulís i Ramon Llobet. La seva vida com a compositor esdevé en dos períodes concrets, separats l'un de l'altre per 26 anys. Les seves sardanes són inspirades i sobretot balladores. Bon coneixedor de la cobla, en sap treure un bon rendiment. Avui escoltem un botó de mostra. De Carles Rovira escoltarem Farastega. És de lluïment de tenora i l'escoltem interpretada per la cobla Jovenívola de Sabadell.

Hem escoltat la sardana Ferastega del mestre Carles Rovira amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Enric Barnosell i Saló va ser un destacat instrumentista de tible i compositor de sardanes i va iniciar la seva carrera com a flabiolaire als 10 anys a la Cobla de Palau-sator. Accidentalment, un dia, va haver de substituir un tible i se li van descobrir així unes portentoses aptituds per interpretar aquest instrument, assolint amb el temps una fama extraordinària. Del 1914 al 1949 forma part de la Cobla La Principal de la Bisbal i durant anys va ser considerat el millor solista d'aquest instrument. És precisament aquesta cobla que ens interpreta Escolta'm, la sardana del mestre Enric Barnosell amb el tible Lluís Pujals.

0: La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Escolta'm, una sardana del mestre Enric Barnosell. I així arribem ja a la fi del programa a tocar a les 10 del matí en aquest diumenge 14 de juny. Amics sardanistes, bon diumenge, bona setmana. Estàs
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Associació contra el Càncer organitza aquest diumenge una jornada solidària a Lloret de Mar amb l'objectiu de recaptar fons per investigar aquesta malaltia i els serveis que proporciona a pacients i familiars. Durant la jornada, la ciutadania podrà col·laborar amb l'entitat i conèixer de prop els programes i recursos que posa a disposició de les persones afectades per la malaltia i també el seu entorn familiar. Els fons obtinguts es destinaran tant a impulsar projectes d'investigació oncològica com a garantir la continuïtat de serveis com atenció psicològica, suport social, orientació i acompanyament de pacients i familiars. Uns recursos que l'associació ofereix de manera gratuïta i que cada any arriben a moltes persones. Cristina Pané, membre de l'associació, explica els serveis amb més demanda.
5: Jo crec que tots. El que tenim molta demanda és aquest de psicologia. Nosaltres tenim una psicòloga perquè el nostre hospital de referència, per tant, em referiria a l'Hospital de Blanes i també la tenim aquí a Lloret, perquè, com tots sabeu, un diagnòstic de càncer, bueno, quan te'l diuen, et cau el món a sobre. Per tant, parlar amb algú, que qui li puguis explicar com et sents, doncs crec que aquest és un dels serveis molt importants. També el de logopèdia, perquè quan t'han d'operar de les cordes vocals, tens que començar a aprendre a parlar i és tot un servei que també és molt important.
4: La iniciativa arriba aquest diumenge al matí a diversos punts informatius i de recollida de donatius que estan distribuïts arreu del municipi. S'ubicaran a la Rambla Bernès, al carrer Sant Pere, a la plaça París, a la plaça del Mil·lenari, a l'avinguda Josep Pla i Casadevall i també a l'avinguda Vila de Blanes. En aquest sentit, Pané fa una crida als veïns a col·laborar amb la postulació del càncer, així com reunir voluntaris per les diferents taules. Afegeix que són moltes també les empreses de Lloret que ajuden l'associació, com Autocars Canals, i en aquest sentit ha volgut tenir un record per a Xavier Canals.
5: Aquí a Lloret la gent és molt solidària, però tenim molts empresaris que ens ajuden durant tot l'any. I ahir, malauradament, en Xavier Canals, que ens va deixar, doncs jo vull tenir unes paraules d'agraïment i de record per ell. Des de fa 15 anys, nosaltres un cop a l'any fem una excursió a algun lloc de Catalunya, doncs amb els voluntaris, amb les persones malaltes, amb la gent que ens ajuda. I des del minut 1, en Xavier i actualment també en Dani ens continua ajudant. Justament aquest any, el dia 20 de maig, vam anar a Barcelona i vam tenir la sort de poder visitar la Sagrada Família, que aquest any era molt important perquè, bueno, ja l'any Gaudí i ara venia el Papa. Per tant, jo des d'aquí vull tenir un record per ell.
4: Un dels reptes que es planteja l'associació és contribuir a augmentar la supervivència de la malaltia fins al 70%, una fita que consideren possible gràcies al progrés científic i també al suport de la societat.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

mira. Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: you when you're under my skin.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Tothom coneix el Panxos, els veïns de Lloret de Mar i de pobles dels voltants hi han menjat com a mínim una vegada. Un restaurant emblemàtic de la vila de cuina mexicana que ha celebrat 30 anys de trajectòria d'èxit com a establiment familiar. Una fita per la qual ha rebut aquest dilluns el reconeixement dels restaurants i de l'Ajuntament. Al capdavant del Panxos hi ha la família de Joaquim Bolós, que explica per què 3 dècades enrere van decidir apostar per la cuina mexicana.
4: Sempre he tingut molt carinyo a la cultura mexicana. O sigui, en la meva joventut era un admirador de la Revolució Mexicana, i quan vaig provar el menjar mexicà, diu, pues, de cuina és molt interessant. Com sempre m'he dedicat a l'hostaleria, he tocat tots els punts de l'hostaleria, des de fer de cambrer, recepcionista, cuiner, director d'hotel, gerent, i quan vaig decidir establir-me per meu compte, diu, pues mira, és una cosa que m'agradaria portar-lo a Lloret, i així va ser. Era un producte que a Lloret no existia, i per sort vam tindre èxit i vam sortir endavant. Fer les coses en bona voluntat, en carinyo, i mirant sempre de productes de qualitat, i atenció al client, lo fonamental de l'hostaleria, o sigui, bon producte, bona atenció i ajustar-se en el preu també.
3: Actualment el Panxos compta amb dos establiments ubicats a prop de la plaça París i de la plaça de la Vila i amb una dotzena de treballadors, i fa poc la tercera generació de la família Bolós s'hi ha posat a treballar. Des del sector de la restauració, Marc Linares, el president del gremi, destaca el caràcter familiar del Panxos.
5: És un restaurant que sempre ha estat molt familiar. Crec que tota la gent del poble ha passat per allà, ha crescut amb el Panxos. Crec que són una família, doncs, que han demostrat que sempre, doncs, estan al servei de tothom, sempre, doncs, col·laborant amb qualsevol associació o entitat, que han anat creixent, que han crescut d'una forma orgànica, amb noves propostes, ara també amb la taqueria, i que 30 anys, doncs, a dia d'avui no s'arriba tan fàcil a hostaleria, i crec que és de rebut, doncs, agrair-los i reconèixer-ho.
3: Per part de l'Ajuntament, la regidora Cristina Aymerich ha posat en valor la capacitat innovadora del Panxos.
6: Nosaltres érem joves i moltes vegades anàvem, doncs, en carnaval i tal, quedàvem tota la colla d'amics per festejar i sempre anàvem als Panxos i contents perquè, bueno, tenen una generació de pel mig que continuen en aquesta restauració, contents perquè han ampliat de negoci i, bueno, pioners perquè en el seu moment fa 30 anys obrir un restaurant mexicà a Lloret de Mar, doncs, bueno, van ser innovadors en aquest sentit, així que què menys que nosaltres fer un reconeixement per la gent que ho fa molt bé i treballa, bueno, bé a gust aquí a Lloret.
3: Amb 3 dècades d'història, el Panxos reafirma el seu paper com a restaurant emblemàtic de cuina mexicana molt conegut dins i fora de Lloret de Mar.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Els Jardins de Santa Clotilde són un dels itineraris del Congrés Mundial d'Arquitectura que es durà a terme a Barcelona del 28 de juny al 2 de juliol i participaran més de 10.000 professionals provinents de 130 països. Una setantena de persones participaran al Congrés i faran una visita prèvia als Jardins de Santa Clotilde que serà el proper 25 de juny. Les valoracions per part de l'Ajuntament no poden ser més positives. Donem pas a la regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich.
4: Tenir un congrés internacional aquí a prop de Lloret, en aquest cas a Barcelona, i ser del sector que sigui, però que la principal idea és que vulguin venir també a Lloret i visitar-nos, crec que doncs és molt important. Això diu molt de la destinació que tenim. Com sempre dic, hem de treure pit, estar orgullosos de que Lloret sigui un dels espais que volen visitar. En concret, aquí vindran els Jardins de Santa Clotilde i suposo que també voldran veure, evidentment, el nou amfiteatre amb vistes a la Boadella.
3: D'aquesta manera, els jardins es posicionen com a referent internacional en la relació entre arquitectura, paisatge i patrimoni mediterrani i també es reforça la projecció cultural de Lloret de Mar.
4: Estem parlant de jardins històrics que formen part de la xarxa europea de jardins, que formen part del nostre patrimoni cultural i, a més, estan considerats dels més importants d'exemple de l'estil noucentista. Crec que també volen veure doncs, aquest amfiteatre, que de manera doncs, molt innovadora no trenca amb el paisatge dels jardins, tot amb unes línies i uns materials molt naturals i amb un mateix estil doncs, que simulen aquest teatre grec antic. Tenen molt a veure i a descobrir amb un paisatge molt mediterrani i penseu que cada vegada tenim més peticions per fer doncs, rodatges de pel·lícules, de sèries, d'anuncis.
3: El Congrés l'organitza la Unió Internacional d'Arquitectes de manera conjunta amb el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Govern i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El programa consta d'una gran varietat d'itineraris amb visites a intervencions arquitectòniques de referència a l'àrea de Barcelona i al conjunt del territori català. El Congrés Mundial d'Arquitectura ha triat Lloret, en concret els jardins, que inclouen el nou amfiteatre com a visita prèvia a l'inici de l'esdeveniment. El recinte és un dels principals atractius culturals de la destinació que supera els 120.000 visitants a l'any.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. El daiquiri d'una nit d'estiu, així es titula la nova visita teatralitzada que ha preparat Amargura Cultura a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. La proposta és un monòleg teatral poètic i evocador que uneix el món de la interpretació amb l'art de la cocteleria i la música amb un mateix llenguatge escènic. El protagonista reivindica el daiquiri com una forma d'art efímera i ritual a través de referències de William Shakespeare, Constantí Ribalaigua i Ernest Hemingway. Donem pas a l'autor de la visita, David Barba.
4: Nosaltres hem tocat el tema d'aquiria en molts formats, però aquest era un repte dins un espai tan especial com els Jardins de Santa Clotilde, i pensàvem que havia de ser, evidentment, una proposta doncs, a l'alçada, no? Una aposta teatral, molt íntima, i que de fet fos una excusa al daiquiri per reflexionar sobre la vida mateixa, sobre l'art.
3: La proposta de petit format comptarà a l'escenari amb l'actor Joan Pau Romaní i amb el músic Agustí Bosom.
4: És un monòleg, d'en Joan Pau Romaní, actor, i estarà musicat per l'Agustí Bosom, que acompanyarà, que d'alguna manera també participa, no? Sembla com si que fos un extra, no? Al final ja has creat un diàleg amb les notes musicals, amb el propi actor i dramaturg en Joan Pau Romaní, no? Llavors hi ha aquests vasos comunicants i és un viatge conjunt.
3: La visita al daiquiri d'una nit d'estiu acaba amb una degustació del famós còctel. L'estrena és aquest diumenge i es podrà gaudir també els dies 21 de juny i els 5 i 12 de juliol a les 8 del vespre. Cal tenir en compte que l'obertura de portes és mitja hora abans. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de Patrimoni Cultural.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: crec.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Joyce Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

Aquesta cançó no era seva, no. Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movistar, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava

0: des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics, i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo som del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que malauradament ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: i me les vaig gastar amb un sopar i em comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps conviure... que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se't diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975, que et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, ho saps, això?
1: Sí,
0: discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant
1: Caimán.
0: Exacte. I n'hi havien moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you.

0: és amor. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

sussurrerà. Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un videoreportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio, i a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest videoreportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986, bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls, és del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó del cantó de Cat Stevens, em sembla que és de My Belly Navanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella i deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert, ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton, i d'ells, 5, i d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Índia, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

stare al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctones. Hem escoltat molt bones cançons com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest Diamonds and Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid, per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Final Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és: quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: will.
1: You've got a friend.
0: Now ain't it good to know that you've got a friend?
1: Tens un amic.
0: When people can be so cold.
1: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt, però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let me

Cranberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Beriaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes, Fèlix Beriaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: It's just gonna be crazy.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied.

0: baixa lenta. Trec la roba, em dones tu, no ets parienta. Pot casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
2: Que més coneixes.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.